0: por hoy.
1: Hoy el viento sopla más de lo normal.
2: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
3: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
2: Vibra amb l'espectacle de l'orquestra La Missió.
3: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
2: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
3: Ajuntament de Benicarló.
4: ¿Buscas el hogar de tus sueños? En Cifa Aragón tenemos las llaves que abren las puertas a tu futuro. Sabemos lo que significa encontrar el lugar perfecto para ti y tu familia. Nuestro equipo de expertos está listo para acompañarte en cada paso del camino, desde la búsqueda hasta la firma final. Y con nuestras increíbles ofertas y financiamiento flexible, hacer realidad ese sueño es más fácil que nunca. Ven hoy mismo a Cifa Aragón en Avenida País Valencia 38 Vinaròs, o visítanos en cifaaragón.es. Cifa Aragón, la seguridad y confianza de un líder.
5: Aquest agost traiguera viu les seues festes majors 2026. Del 13 al 23 d'agost no et pots perdre la proclamació de les regines, el prego de festes amb carrosses, nanos i gegants, la carrera d'autos locos, la volta ciclista Gran Premi Ajuntament de Traiguera, la missa major i la processó de la Mare de Déu d'agost, la festa de Sant Roc, les exposicions, el ball popular de la Jota, els tardeos, la gincana popular, la festa dels jubilats, el dia de la dona i dels joves i la gran programació taurina a la plaça de l'Arrabal. I cada nit la millor festa amb les orquestes de Luxe, Montesol, Saturno, Miami Show, Atalaya i Himalaya. Festes majors de Traiguera 2026, del 13 al 23 d'agost. L'orgull de ser de Traiguera.
6: Carrefour Vinaròs te informa que permanecerá abierto todos los domingos y festivos hasta el 13 de septiembre.
7: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
8: Arriben les festes d'agost a les cases d'Alcanar. Del 14 al 23 d'agost t'esperen 10 dies plens de música, tradició, cultura i activitats per a totes les edats. Revetlles, concerts, actes populars, espectacles, gastronomia i l'ambient.

0: Bien únic d'una vila marinera que viu les seues festes com ningú.
1: Som la Coca-Cola i els mentos.
0: Este estiu, fes parada a les cases d'Alcanar.

0: Bueno, pues 11 y 33, 10 y 33 en Canarias.
1: Hoy por hoy, Pedro Blanco.
2: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
3: Hoy el viento sopla más de lo normal.
4: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
5: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
4: Vibra amb l'espectacle de l'Orquestra La Missió.
5: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
4: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
5: Ajuntament de Benicarló.

0: Burdeos Chill, en el Jardín de Bodegas Besalduc Valls, en San Mateo. Relax, música, ambiente y pica pica a la puesta del sol, de 18 a 21 horas. Todos los sábados, de mayo a septiembre. Aforo limitado a 42 plazas exclusivas y numeradas. Reservas con hasta 48 horas de anticipación. 10% de descuento. Consulta packs para grupos o personaliza el tuyo a tu gusto. Reserva al 673-21-62-80 o en www.bodegues.es. Besalduc by Sunset Club. Tardeos con estilo.
1: Y también música en vivo con DJ.
2: Des de sempre, Caixa Vinaròs ha estat un suport fonamental en la convivència del nostre poble, potenciant les festes populars, la cultura, l'art, en definitiva, la convivència entre tots els vinarossencs. Caminem junts, afrontem els reptes que ens planteja el futur. Construïm, entre tots, el futur del nostre poble. Caixa Rural, Caixa Vinaròs, per la nostra gent.
3: In a manner of speaking, I just want to say.
4: Del 22 al 30 d'agost a Benicarló estem de festa.
5: Tornen les festes patronals amb activitats per a tots els públics.
4: Orquestres, penyes, concerts, activitats infantils, bous.
5: I a més, sopar de pa i porta, ballada popular, panalets de meló de moro.
4: Un any més, festa i tradició es donen la mà.
5: Vine a Benicarló en festes.
4: Ajuntament de Benicarló.
6: Ser con Antonio Martínez. Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
1: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
0: Llibre amb l'espectacle de l'Orquestra La Missió.
1: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
0: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
1: Ajuntament de Benicarló.
2: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
3: Aquest agost Traiguera viu les seues festes majors 2026. Del 13 al 23 d'agost no et pots perdre la proclamació de les regines, el prego de festes amb carrosses, nanos i gegants, la carrera d'autos locos, la volta ciclista Gran Premi Ajuntament de Traiguera, la missa major i la processó de la Mare de Déu d'agost, la festa de Sant Roc, les exposicions, el ball popular de la Jota, els tardeos, la gincana popular, la festa dels jubilats, el dia de la dona i dels joves i la gran programació taurina a la plaça de l'Arrabal. I cada nit la millor festa amb les orquestes de luxe, Montesol, Saturno, Miami Show, Atalaya i Himalaya. Festes majors de Traiguera 2026, del 13 al 23 d'agost, l'orgull de ser de Traiguera.

0: molt bon dia a tots i a totes. Benvinguts a l'Oi por Oi del dia d'avui, a 18 d'agost del 2026. Avui conto en Sandra Baena i Mario Jaro. Sandra, presidenta de la coordinadora de Penyes de Benicarló. Mario, membre de la coordinadora. I a més parlem en la regidora de Festes de Benicarló, Maite Pellicer. Hola, molt bon dia a tots i a totes i benvinguts a una secció més a l'Oi por Oi del dia d'avui. Avui estic en Sandra Baena, presidenta de la coordinadora de Penyes, i en Mario Jaro, membre de la coordinadora. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
1: Moltíssimes gràcies a tu per invitar-nos.
2: A vosaltres per invitar-nos.
0: I bueno, jo vos, la primera pregunta igual és una mica complicada. Què representa la coordinadora de Penyes a Benicarló?
1: Wow.
2: Comença tu, Sandra, que porta més
1: experiència. Començo. La veritat que no sé, sempre diem el mateix, no? Però no se valora suficient el que representa, i jo crec que és una part super, super important. La joventut al poble és al final el futur, no és una altra, i pareix que no, però fem moltíssims actes, ajudem moltíssim en tot el que podem, col·laborem amb moltíssimes associacions i al final manegem el que és l'oci, no? Però també inculquem una miqueta a la joventut això, a vindre a treballar, a veure el que és una miqueta, el que costa, no? Montar-ho, perquè sí. Arribar de festa està molt bé, però tot el que hi ha darrere.
0: Total.
1: I la veritat que és una part molt, molt, molt important que a vegades no se veu des de fora.
2: Bueno, jo sí, l'hauria de definir com a aspecte tècnic, és qui coordina al final totes les penyes de Benicarló. Però si mos adentrem una miqueta més, quan ja estàs ahí, que realment és quan se veu moltes vegades el treball que hi ha, no? pues és el coordinar les pròpies associacions perquè tot funcione bé i tot surti bé, però després també és qui promou la germana entre totes les penyes, intenta que, pues bueno, que totes les penyes estiguessin bé, que la setmana de festes ho tingués tot preparat, i ja no només siga la setmana de festes, sinó durant tot l'any totes les activitats que se fan perquè el poble pues estigui actiu, i després pues això, que la gent jove, que al final som el futur, pues se puguin adentrar dins una festa, que al final hi ha que oblidar-se, sempre ho dic, de la part de la festa. O sigui, hi ha la festa, però també hi ha un treball on tu passes bé i tot ho fas al final pel poble.
1: Al final la festa és la conseqüència, però tot el que hi ha darrere. Sí. Ara portem 3 o 4 mesos que anem locos ja.
0: Normal.
1: I és com, la setmana de festes és lo de menys, si és que al final ahí està tot fet.
2: És com la setmana de festes, diguéssim, més la recompensa,
0: sí,
2: no? De tot el treball de l'any, i al final tots ho fem pel disfrut dels socis. I, pues bueno, això no és com ho definiria jo.
0: I com se coordinen aquestes 9 penyes de Benicarló?
1: A vegades que este, però la veritat no ho fem tan mal.
2: A veure, al final la coordinadora som un grup de gent, no? Que al final formem part 2 de cada penya. I la presidenta o president, en este cas Sandra presidenta, pues és exenta de qualsevol penya, vull dir, no fa falta que sigui integrant de cap penya. Bueno, sí, però no és membre vinguda de cap penya.
1: D'alguna manera, no, o sea, tinc que ser una mica indiferent,
2: molt
1: perquè
2: bé,
1: no tinc
2: no
1: que...
2: Posiciona.
1: Claro, no me
2: claro.
1: Posiciono com a
0: sí.
1: Penya.
2: Entonces, al final, pues és això, no? La teua penya confia en aquestes 2 persones perquè pues, pugues prendre unes decisions en les reunions, i al final pues, això, la penya ho elegís, i també pues, sol ser gent que pues, té ganes de viure aquesta experiència, no? Al final és una experiència més, i aprens bastant, la veritat és molt, molt guai.
0: Què seria de les festes patronals de Benicarló sense aquest moviment penyer?
1: Buah, ho hem parlat alguna vegada. Ho hem parlat, ho hem plantejat. Jo crec que gran part de la festa en general moriria, així n'ha de clar, perquè pareix que no, però fem actes fora del recinte, ja no és només la festa de nit al recinte, ni molt menys, però cada penya se maneja per donar lo millor. Hi ha 1000 actes, degustació de pinya, cadufet, ara per exemple en Boric i Arjub, que s'han ficat a fer el catxui, que és un moviment increïble, la veritat. Fem molt pel poble, vull dir, si no estiguera aquesta part, no ho sé, jo crec que se moriria gran part de la festa i de l'oci i del passar-ho bé.
2: Jo també, o sigui, en part ho veig aixina, perquè al final les festes patronals de Benicarló, pues bueno, tenim la comissió de festes, que ja que dir que si no fora per ells les festes patronals com a tal no funcionarien, però les penyes són una part també molt important, saps, de les festes patronals del poble. És a dir, nosaltres al final el que fem és donar vida a, primer, la vida nocturna de les festes patronals, al final perquè obrim un recinto que ens costa prou diners de mantenir i fer totes les activitats i prou esforç, perquè no és només aquesta setmana, és el previ muntatge i el previ treball que fas durant l'any perquè tu la setmana aquesta pugues ficar la teua carpa, la teua caseta. I al final jo penso que sense les penyes, pues bueno, sí que és veritat que se podrien trobar alternatives de altres festes nocturnes, però no hi ha cap alternativa que puga suplantar les penyes, me refereixo de, en cas de que no estiguem, perquè és que hi ha molta força de les penyes i al final tota la gent jove que se promou a través de les penyes és que és algo que és que no ho pot menjar ningú. O sea, és que és una força que tu veus, i jo, per exemple, quan estic a la crida, o sea, jo veig des del de l'Ajuntament, jo penso, és que sense tota aquesta gent, qui estaria ahí? I al final, jo crec que ja no sols tenim gent jove, perquè la gent jove se vol fer una penya, és per el convoi que fas, per com acollir-se a la gent, perquè al final totes les penyes en general, pues cada una és d'un tipus, no? Però això és el que fa que...
1: És que sempre ho diem, que és que damunt hi ha molt, molt, de veritat, no és fingit, hi ha un rotllo superguai entre les penyes, si hi ha problemes se solucionen al moment, se pot parlar, molta comunicació, entonces quan hi ha ganes, il·lusió i se fan les coses de cor, és que
2: surten
1: a soles. Entonces sempre ho parlem, dic, i molta gent mos diu, em fa, quina enveja com vos porteu, dic, la veritat que sí, jo tinc que dir que mos portem super,
2: està guai, a veure, sempre tens, pues,
1: sí, els
2: teus més menys en alguns, però al final és de lo que tracta, saps? També vull dir, això és natural, és, vull dir, és normal que mos passe, però bueno.
0: I de quina manera, bueno, ha vingut la regidora de festes, ha contat que són més de 200 actes en guany a Benicarlo. De quina manera vos organitzeu en l'Ajuntament per a gestionar tot lo de penyes, festes i demés?
2: Això t'ho pots explicar més.
1: Tu també, pues, clar, pots. Claro, la veritat que aquesta coordinació que tenim que tindre, pues, en comissió, en Ajuntament, és molt, molt important també lo que diem, perquè quan comencem a amenitzar una miqueta els actes, pues lo que fem nosaltres és informar, sentar-nos, fer reunions en ells, veure com podem quadrar de la millor manera els actes, la ubicació, horaris, per a que òbviament quede un llibret, no? Un programa bastant complet en lo que considera això, pues aquests 200 actes o lo que siga. Per tant, nosaltres mos coordinem d'aquesta manera. Que hi ha alguna coseta de, pues mira, justament coincidís en això, sempre mos sentem, parlem per a que no mos xafésem els uns als altres,
0: sí.
1: I d'aquesta manera ho fem quadrar, i la veritat que sempre ho hem fet superbé, i al final queda un programa super, super complet, molt guai.
0: I, bueno, la gent, quan veu, bueno, pues veu a vosaltres ahí en la coordinadora i tal, pensa, com arribeu a ser de la coordinadora?
2: Jo, per exemple, que soc una miqueta més jove...
1: Per obligació.
2: Pues no, però he de dir que jo, per exemple, sí que mon pare ha sigut penyero tota la vida, entonces jo sempre m'ha portat a veure, pues la crida, m'ha portat fins a la porta del recinte, i pues jo crec que això també surt de la persona, no? Al final tu veus si t'agrada o no ixe món, i al final a mi, per exemple, sempre m'he captava atenció. Però clar, no saps com entrar, no? Al final jo crec que és més la gent, no? Pues te diuen, podries entrar? Podries... Saps, jo per començar la penya m'han dit, podries fer-te la directiva, i una vegada entres ja pots formar part de la coordinadora dins de la directiva de la teua penya. I mira, jo també va ser així, m'han dit, pues podries entrar l'any següent, o vine aquí a muntar, o vine allà. I entonces, pues bueno, pues veus el convoi, veus el bon rotllo i dius, pues mira, m'agradaria. Saps? Però al final tens que tindre aquesta motivació i tindre clar que al final no és esta per esta. Vull dir, hi ha un treball, però els que estem ens lo passem bé treballant, perquè és el que ens agrada.
1: Al final,
2: és satisfacció, jo sempre ho dic, per mi és que és satisfacció. Jo sempre que estar en algun lloc, estar organitzant alguna cosa i veus que va bé, al final dius, bueno, ha costat, mos han marejat, hem subat, però que bé, que
1: i al final està la part que explica Mario molt bé, perquè Mario és un sí, super treballador, tot com són, i la implicació, les ganes i tot és òbviament el que entra gent. Moltes vegades diem, hi ha gent que sense voler entre, perquè al final té que hi haure algú, no? Fent aquesta gestió, informant i demés, i a vegades, pues, que per lo que siga en aquesta comissió, pues, costa lo millor, no hi ha gent que se vol implicar, perquè és normal, és una responsabilitat, però quan acaben entrant una mica per obligació, anem a dir-lo, després fan, uau, o sigui, no haguera entrat mai, i que guai, però per això, perquè, òbviament, hi ha coses, moments durs i demás de cap i demés, però mos ho passem tan bé treballant conjuntament que tot lo de més compense, encara que a vegades a lo millor m'arrepentixo després de festa de dia això, però compense.
2: De cara cap a fora, saps, pues tinc de dos visions, pues tinc la visió de se treballa molt, saps, o pues tinc la visió de se treballa molt però m'agrada, no se treballa, saps, perquè al final jo per mi no es treballa molt, vull dir, claro que he fet molta faena i tot, però no consigo un treball pesat perquè al final, pues bueno, sí, a mi estàs agotat perquè és recent, però després quan ja passen festes dius, bueno, pues no ha sigut tant, m'ho he passat molt bé, he treballat i ha sortit les coses bé. Entonces, claro, ja han comencés dos tipus de visions, després, pues claro, hi ha gent que a mi jo també li fa més, no sé on dir-ho, més temor, saps?
1: Més com el respecte de dir, que és molta responsabilitat.
2: Claro, prefereixo sortir totes les nits. Home, pots sortir totes les nits, saps? Al final cada penya pues, té els seus actes també i, i però, bueno, al final la coordinadora pues, durant la setmana de festa, ja que dic que la feina que tenim sobretot és de nit, que hi ha prou feineta, i evidentment tota la feina prèvia que tens a la setmana.
1: Al final se resumís en tant a comissions de cada penya com a coordinadora és tindre un bon equip, ja està.
2: Correcte.
1: A partir d'ahí tot surt a soles i la veritat que se treballa a gust i
0: és veritat. Enguany hi ha una novetat i és que els que són del 2010, els que no són, els que són més menuts d'agost cap al final, poden entrar a penyes. Com s'ha gestionat això? Quina ha sigut la, com la idea de que vinguen?
1: Això va sorgir per una reunió que vam tindre, ja dic, al final abans de festes ens reunim moltes vegades tant pues, en autoritats, en guàrdia civil, policia, concejals, gent que al final el que volem és anar tots a una, que és l'important. I en aquesta reunió va sorgir la idea i la veritat, jo tinc aquesta sensibilitat perquè soc de desembre i m'ha passat moltes vegades. No, però al final... preguntant i fent tot de manera correcta, òbviament, perquè volem fer-lo tot bé, mos van dir que efectivament se pot portar a fi, o sigui que vam dir per què no fer-lo. Al final, mira, mos facilita a nosaltres per una part, perquè al final és poder entrar a tot el món. On estaran millor els joves que no un recinte tancat en vigilància de festa, els seus amics que entren, jo no puc entrar, ara què faig, on vaig, que tampoc tinc una altra alternativa. Per tant, vam dir, volem donar aquesta oportunitat de que aquestes persones també entren. I ja m'han arribat de gent que m'han dit que bé, ma filla està supercontenta,
2: sí, sí, això...
1: i dic, és que és veritat, sí. Perquè si no, què fas? No tens una altra opció, doncs
2: pots estar... I a mi que és un lloc segur. Això a mi sempre m'agrada dir-ho, saps? Perquè a vegades opina com que les penyes, però és que, perquè no ho podem dir, però el que mos arribem a gastar en seguretat allí perquè tot sortiga bé, tot estiga legal, si hi ha algun problema se puga solucionar antes possible, és que vull dir...
1: Exacte.
2: És un lloc segur, saps? Jo sempre m'agrada donar tranquil·litat que a vegades pareix que d'això, però és un lloc molt segur.
1: I va ser part d'aquesta conversació, va ser en policia o guàrdia civil que la veritat van llançar la idea i òbviament vam dir, pues mira, pues nosaltres volem fer-lo tot superbé i vam dir, és que és veritat, on estarà millor la gent que a aquest recinte, en aquesta seguretat sabem nosaltres el que nosaltres no escatimem en seguretat, això ho tenim clar, volem que sigui el més segur possible, per tant mos va aparèixer superbona idea, ho vam tirar davant i
2: de fet, nice. O sea, problemes pueden llevar a todos los puestos.
1: Sí,
2: pero
1: sí,
2: lo importante es tener una buena seguridad para gestionar el problema.
0: Sí, sí. I altra cosa que també m'han traslladat els joves ha sigut el canvi d'hora de tanque més tard en guany de les festes respecte a anys passats. Com ha sortit amb aquesta idea?
1: Pues igual. Pues igual, no. Va ser també, pues òbviament, ja dic, tot el que nosaltres demanem, tot el que òbviament necessites que ja no el que siga, això surt tot davant de, o sea, sobre la taula en aquestes reunions, en la gent que té aquest poder de decisió. I nosaltres ho traslladem en tota la bona intenció de millorar sempre, de que les penyes estiguen millor, i ho hem considerat d'aquesta manera perquè al final d'alguna manera quan nosaltres obrim el recinte òbviament no se plena al moment, tarda una miqueta, entonces, per a que les penyes recuperen tota aquesta inversió que fan, que no és poca i cada vegada costa més perquè tot està més car, vam tindre la idea de anem a veure si podem apretar una miqueta més i allargar, i vull que sonó aquest marge de mitja hora o el que siga canvia molt la història, les penyes ajuden molt, tenen un retorn bastant important, ho vam ficar sobre taula, vam acordar en policia i en guàrdia civil que òbviament són els que han de decidir perquè tenen més coses que fer, doncs, bosa a la mar i demés, i entonces vam arribar a la conclusió de que això, de que aquestes nits que vam establir a les 6:30 va ser perquè ells podien, òbviament, cobrir ese servei. Entonces, així no va ser. Bueno, estem contents, la veritat. Molt agraït.
2: Sí, un ratet més de festa que no va mal. I les caixes així no se plenen, també.
0: Ai, ai, sí, sí. Molt bé. I quina diríeu que és la principal diferència entre viure les festes des de fora i des de dins de la coordinadora?
2: Buf, molta diferència. O sea, es que dins la coordinadora es que la coordinadora i la penya al final és no sé, la gent que t'emportes, la visió que tens de lo que és les festes. O sea, jo crec que al final si estàs fora de la pròpia associació o només eres soci i no vas a lo millor als actes, i això sí que a mi ho veus més com una festa. Però clar, nosaltres els que estem dins al final ho veus com una família, saps? Vull dir, al final estàs en gent que compartixes prou anys i que al final feu moltes coses junts i compartixes moltes alegries, i al final és que és això, és la visió. O sigui, és algo que tampoc puc explicar-te, saps? Vull dir, és que per entendre com me sento jo d'estar allà ho tens que viure.
1: Hi ha gent que dirà que he exagerat, és així, no?
2: És així, no, és que al final per tu saber el que estàs sentint i vivint ho tens que viure.
1: Jo porto 7 anys a la coordinadora i sí, sí.
2: Ja no tants.
1: I en responsabilitats més grans, menys, però bueno, sí. I al final, jo de veritat que ja avui tinc una família, anem a sopar qualsevol dia, ens juntem, tenim una moltíssima confiança. Què és la diferència? La diferència és, òbviament, que saps, te dones compte de tot el treball que hi ha fora, que també ha passat moltes vegades, hem entrat i hem dit, uau, no se veia tot això, saps? Vull dir, claro, és que per arribar a este punt has tingut que passar per 40 punts antes, previs. Aleshores, és veure aquesta part, però a més és el que diem. Jo, bueno, tinc unes amistats increïbles que a dia d'avui veig més en ells que amb pares directament, que és així. Aleshores, que i veus unes altres visions, no? De com la gent gestiona tot, com vas aprenent dia a dia de tot, d'actituds a nivell personal, a nivell de gestió de tot, i te canvia totalment la visió. I aleshores guanyes ahí un respecte per a... Ja veig a comissió, veig a qualsevol entitat que gestione coses i dic, ojo, que aquí darrere hi ha molta feina. Te canvia la visió.
0: I, bueno, no sé si alguna vegada vos han traslladat problemes los veïns de ah, és que feu molt de soroll, molt... Com gestioneu aquestes queixes?
1: Això va passar.
2: Passa.
1: I mira que
2: és un... Passant,
1: sí, és un lloc que la veritat està bastant apartat de lo que és la... Sí, hi ha alguns edificis, però no molt. I ha passat. Aleshores, per part de Ajuntament, se va gestionar de manera que mos van delimitar els decibelis com a tal, per a que no ressone tant i arribi d'una manera tan forta al poble. I he de dir, això és ja traslladat també des de l'Ajuntament i des de qui ho va gestionar, que l'any passat no van haver queixes, la gent estava molt contenta per com se va regular, diguéssim, els decibelis i demés, i per tant este any tornarem a fer el mateix, està delimitat, hi ha un control per a que no se sobrepasse i que òbviament és una setmana a l'any i que bueno, pues al final si és una miqueta no passa res, no? Però que la gent per lo menos que no vull gastar en aquesta festa pues pugui descansar i això se té en compte, i l'any passat se va gestionar bé i este any se farà totalment igual.
2: I al final és que seguim un procediment per obrir el recinte molt estricte, doncs al final pues te regisses a unes limitacions i si no, pues obrim el recinte. Vull dir, al final nosaltres nos regim a la llei que hi ha i ja està.
0: I de quina manera, però bueno, quants anys porta la coordinadora o les penyes com a tal a Benicarló?
2: Uf.
1: Hi ha penya que porta més anys que coordinadora. La coordinadora com a tal sí que porta 35 anys, 36, però hi ha, per exemple, Taralot sí que porta més que la coordinadora, va existir antes que la coordinadora, i la veritat són molts anys i ha passat molta gent, hem après de molta gent i això, però al final també han hagut moltes penyes que han hagut desapareixent, això és algo pues, dins de lo normal, perquè és normal. Però bueno, jo només desitjo que per lo menos les que estem ara, que a més t'estimo a totes per igual, és molt moltíssim, és com per favor que aguanten i que no, però bueno, sempre pot passar.
0: De quina manera gestioneu o programeu les festes per a que continuï sent un atractiu per als joves?
2: Pues jo crec que és innovar al final, saps? Vull dir, tu vas veient els resultats d'un acte, per exemple, pues, tant els actes de dia, pues, al final veus l'afluència de gent que tens. Si un any no hi ha hagut molta afluència o no ha tingut molt d'èxit, doncs intentes buscar una alternativa, perquè sempre intentes buscar una alternativa. Vull dir, no lleves un acte i deixo de fer coses, no? Jo crec que en general totes les penyes sempre busques una alternativa per millorar. No sé, cada penya, doncs, els seus actes, I durant la nit, pues, lo mateix. Al final, pues, a mi tens un tipus de música o un tipus d'acte nocturn i al final, pues, veus com tens la carpa. Si un dia la tens buida, pues, a mi significa que tens que intentar buscar. No sé, analitzes també, pues, sí, lo que fem les altres. Al final, lo que fa una penya i lo que fa una altra, saps? També per veure què és lo que ha pogut fallar. Al final, se fan unes reunions i ahí, pues, bueno, jo crec que cada penya, s'han d'anar també a la seva penya, fas una reunió després de festes i analitzes com ha anat tot i...
1: Exacte.
2: I traus les conclusions.
1: I sentir molt, pareix que no, però el sentir d'opinions externes, que a mi hi ha coses que no veus tu des de dins, i a lo millor jo vaig a Mario i li dic, Mario, estàs, pues, esta part de, jo què sé, d'este acte tal, jo haguera enfocat així, no. I és molt important perquè a lo millor tu des de dins en tot el mejunge que portes al cap no ho estàs veient i, pues mira, si ho tindrem en compte, és molt, molt important. Jo ho tinc superclar que a dia d'avui és, per favor, dieu-me tot, perquè hi ha coses que a mi jo no veig el que siga. I també el que ha dit Mario, que és molt important, cada penya té la seva essència. Mm. I això és superimportant mantindre de per què destaque cada penya, no? De tindre el teu renom. De, jo vaig aquí pues, perquè, uau, és que la música d'aquí, el que siga, és que la decoració d'allí... Entonces,
2: al final,
1: destacar per X coses.
2: Veus cada penya per lo seu. Pues, jo què sé, per exemple, pots anar a una carpa, per exemple, les alacrans, pues, sempre tenen la decoració. Mm. Saps? Vull dir, és una carpa que tu entres i és molt atractiva de veure-la. Al final, pues, hi ha carpes, com per exemple en Bolí, que a mi jo destaque més per la música que posen, després, pues, jo que sé, la penya de l'Arxup, pues, té una infraestructura major, ara tens un tipus de música, si té altra una altra, claro, i així anar, pues, totes les penyes. Mm. Entonces, al final, pues, això jo crec que és l'essència de cada una i el que al final, pues, deixa un llegat i marca.
1: Sí, i és el que la persona també, com a soci o socia, decidís fer-se, per què decidís fer-se d'esta penya i de l'altra? Ja. Exactament per això, sí, per l'essència que hi ha, per el rotllo que transmitís, cada persona millor és d'una manera de ser tal i és important mantenir esa essència.
2: Sí.
0: Pues jo, per la meva part, no sé si hi ha algo que voleu destacar de la coordinadora, de penyes d'enguany, o si ja voleu convidar a la gent de la comarca, pues, a que vinga a les festes.
2: Comença.
1: Sí, al final, una miqueta lo típic de sempre, no? De recalcar que al final és important, has començat dient, no? Perquè és important o què passaria si no existiera coordinadora o penyes o tot en general. És el que dic, al final és una part molt, molt, molt important que no se li dona sempre valor i és una pena, però és veritat que recolzament, necessitem molt de recolzament a nivell ja també de que la gent vinga, participe, de que nosaltres ho donarem tot, com ho hem dit, a muerte, perquè mos encante, però al final aquesta il·lusió, el ganes, a vegades t'acaben cremant si veus que les coses a lo millor no se gestionen de la millor manera i és important, però bueno, convidem absolutament tot el món a vindre a viure la veritat que nosaltres encantats de conèixer, i tots els anys sempre coneixem a moltíssima gent que ve de fora i diem, uau, que maravilla, o sigui, una passada, i sinó que això, nosaltres estarem encantats d'estar allí, d'ajudar en tot el que poguéssim i que la gent gaudisca sobretot, que és l'important.
2: Pues jo, igual que Sandra, el mateix, convidem a tots a vindre al recinte, que al final hi ha nou carpes, nou tipus de música, diferents activitats, i també, pues, bueno, ja que remarcar, me permetis, Sandra, a la plaça Constitució dos penyes també fan una carpa, al final fan un acte molt gastronòmic, vale? En música també, que bueno, podeu trobar la programació en xarxes socials, i no res, destacar que, bueno, que animem també que la gent s'anima a vindre a treballar, que cada vegada costi més trobar gent que vulga pues, també ajudar i tot, i hi ha molta feina, i pues, bueno, els convidem a treballar, a vindre, a disfrutar
1: a tot,
2: i, pues,
1: a tot. El 360, sí. Però sí, la veritat, molt bona iniciativa del Catxull, o sigui, sí, que enhorabona també per aquesta part.
0: Enguany és la segona edició, no?
1: Sí,
2: segona edició,
0: perfecte.
2: Sí.
0: Pues moltíssimes gràcies per contar-nos, pues, bueno, tots la coordinadora, les festes, i bueno, que gaudiu molt.
1: Gràcies, allí t'esperem si vols. Gràcies.
2: Gràcies
1: a tu.
0: Perfecte.
3: Del 22 al 30 d'agost a Benicarló estem de festa.
4: Tornen les festes patronals amb activitats per a tots els públics.
3: Orquestres, penyes, concerts, activitats infantils, bous.
4: I a més, sopar de pa i porta, ballada popular, panalets de meló de moro.
3: Un any més, festa i tradició es donen la mà.
4: Vine a Benicarló en festes.
3: Ajuntament de Benicarló.
0: Hola, molt bon dia i benvinguts a l'Oi por Oi del dia d'avui a la secció d'entrevistes. Avui estic en Maite Pellicer, regidora de festes a Benicarló. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
5: Gràcies a vosaltres per la invitació.
0: I bueno, parlem perquè quede poquet perquè es comencen les festes patronals de Benicarló. Com està vivint el poble estos dies abans de les festes?
5: Sí, la veritat és que este any les festes cauen molt tard, cauen al final de l'agost i bueno, ja queda res, estem amb moltes ganes de començar, aunque és un treball de moltíssim temps, però bueno, ara ja és la recta final i el poble, pues, jo crec que en moltes ganes, no? Al final és com el tancament de l'estiu i jo crec que en tots aquests avanços que hem anat fent, ahir vam presentar el programa, el divendres tenim el repartiment del programa en la Reina i l'acord d'honor i jo veig que la gent té ganes de festa, té ganes de tornar a sortir al carrer i de disfrutar, no? Que al final és de lo que se trata.
0: Totalment, sí. I bueno, parlem de més de 200 actes entre el 22 i el 30 d'agost. Com s'ha gestionat aquestes activitats?
5: Sí, jo ahir ho vaig comentar com una cosa anecdòtica, no? I és lo que el titular que s'ha agafat de les festes d'este any. Sí, n'hi ha moltíssims actes perquè també n'hi ha molts escenaris per a fer-los. És lo que han prioritzat este any, com que dividir en molts escenaris i que hi hagi molta programació, pues és una tarea molt complicada coordinar. A més, no oblidem que qui coordina sobretot són voluntaris. Està clar que hi ha personal de l'Ajuntament, però el grueso de la coordinació se l'emporten els voluntaris de la comissió de festes. Entonces, no és una tarea de que se coordine en un mes, és algo que portem pues, des de que s'acaba el Nadal fins ara treballant en això i bueno, és el que dic, per a que surti a tota soñan moltes hores, moltes cridades, molts de whatsapps en les entitats, en empreses i en totes les persones implicades, no? Perquè al final estem parlant d'una ciutat de 30.000 habitants que costa molt, que tens que fer programació per a moltíssima gent i per a tot tipus de gent. Entonces, pues, bueno, sí, és complicat, però en el treball de tots ells al final s'aconseguís.
0: Parlant justament d'això, de que hi ha que fer pues, activitats per a tota la gent, definiu les festes com diverses, obertes, pensades per a que cadascú trobe el seu espai. Què vol dir això exactament?
5: Sí, bé, bueno, este any són més obertes que mai perquè fem tots els actes gratuïts, tot el tema de concerts, exceptuant, com no, el ball de gala del certamen i entitats. I bueno, són per a tots perquè tenim concerts de petit format, per exemple, més acústics, més íntims. Després també este any la regidoria de joventut ha fet un parc juvenil, ha ofertat aquesta possibilitat, han portat la Holly Colors, que també és un reclam que tenia la gent d'aquesta edat, que se queda sense poder anar a les penyes, no? I volen algo per a ells, aunque bueno, també està el Cachuy, que jo sempre ho dic, és algo obert a tot el món, que fa, bueno, són dos penyes que se van unir, van fer esta associació, la penya l'Arjub i la penya l'Embolic, i allí també pot anar la gent, sí, la gent jove. Després tenim també orquestes de en un gran format, com és la Misión, que la portem també este any, que és una de les orquestes més grans d'Espanya, i bueno, tenim ball flamenc, tenim teatre, al final hi ha moltíssimes activitats per a grans i menús, tenim els itinerants infantils, no sé, és que jo crec que tot el món pot trobar algo que li agradi. També estan els bous, no ens podem oblidar dels bous, que jo crec que és un dels actes que més gent té de les festes. Si ens fiquem a dir quin acte és el que més gent té, jo crec que és eixer.
0: Sí, totalment. De fet,
5: perquè tu vagis a la plaça qualsevol dia i allò, no sé les persones que hi ha, perquè no hi ha un aforament com a tal, però és impressionant. Entonces, bueno, és el que dic, que hi ha actes per a tots els tipus i tots els dies. També tenim la revista, que està pensada més per a la gent major. És algo que portem, que ja portem anys pues, apostant per això, perquè se plene també i jo crec que també la gent major té dret a disfrutar les festes i necessiten també pues, algo per a ells. I és una de les coses que agrada molt.
0: I bueno, una de les novetats també és el nou escenari al convent de les concepcionistes franciscanes. Com va sortir aquesta idea?
5: Sí, bé, pues l'Ajuntament va comprar el convent de les concepcionistes franciscanes, o conegut per tots com el convent de les monges tancades, que, i hem estat fent des de l'àrea de cultura visites bueno, sí, dinamitzades, anem a dir-lo així, i bueno, és algo que la gent pues tenia molta curiositat d'entrar perquè pues sí, estar en les monges tancades òbviament no podia accedir ningú. Entonces és un convent que és molt bonic per dins, és molt gran, té bastants espais, entre ells té dos jardins, i en un dels jardins, que és el diguéssim més ornamental, que té una fonteta i això, allí se'ns va ocorrir la idea de fer pues concerts en petit format, i li hem anomenat sota la llum de les espelmes, perquè bueno, tampoc vull desvelar-lo perquè la gent vaig a veure-ho, no? Però estarà tot fosc, en veletes, i serà un ambient molt romàntic, i jo crec que val la pena perquè la gent que no coneix l'espai puga veure'l. Bueno, en este cas no se farà una visita per tot, però bueno, aquest espai com a tal és molt bonic, i jo crec que serà algo que agradarà molt a la gent, i també al final és obrir el patrimoni cultural de Benicarló pues a les festes i a la resta de la gent que puguen conèixer lo que tenim. Igual que portem molts anys en els jardins del Mugbe, que és algo que funcionava molt bé, bueno, funciona de fet, l'any passat, si no recordo mal, van fer dos concertets, este any ho han ampliat, entonces tindrem aquests dos espais que pràcticament tots els dies tindran programació perquè la gent puga anar i després de sopar o antes. Crec que Jardins del Mugbe és antes i el de les monges és després, perquè puguen decidir què volen fer.
0: Sí. Bueno, ho has mencionat abans, però quin paper tenen les comissions de festes, la coordinadora de festes, les penyes en tota aquesta programació de festiva?
5: Sí, ahir ho vaig dir a la presentació, que és molt important totes aquestes entitats, tant la coordinadora de penyes, el Catxui, que són com les que més organitzen, però bueno, cada penya, cada entitat esportiva, que no ens oblidem que les entitats esportives també organitzen molts actes, i actes que són tradicionals, la banda de música, per exemple, també l'Associació Musical Ciutat de Benicarló, que és qui porta a terme la serenata, la coral polifònica, bueno, és que hi ha moltíssimes, el grup de danses La Sota, claro, un no fa 200 actes l'Ajuntament, fa 200 actes en tota la quantitat d'associacions i el teixit associatiu que hi ha a Benicarló. Entonces el paper d'ells és fonamental, perquè al final sense ells tampoc podríem tindre unes festes com les que coneixem, perquè són unes implicades, bueno, són al final les majors implicades en les festes, i la veritat és que jo estic molt contenta perquè també elles proposen coses noves, cada any hem anat canviant alguna coseta, per exemple la ballada popular de La Sota ha canviat moltíssim el que era fa uns anys, ara que està obert, diguéssim, a tot el món, se fan assajos durant els mesos d'estiu, i al final pues sense elles no tindríem unes festes de Benicarló com les coneixem, a lo millor sí, portaríem concerts, però no aquesta quantitat d'actes per a tot tipus de públic.
0: I justament parlant d'això, és difícil aconseguir que les festes, unes mateixes festes, no, al final, siguin atractives tant com a la gent gran, a la gent que ve de fora, per als més menuts. És difícil aconseguir això?
5: Sí que és difícil, perquè, claro, tu te planteges, això ja ho han fet. Això, claro, sempre estan aquestes dudes, no, de agradarà, no agradarà, vindrà gent... Claro, jo és el que dic, a tots no se pot contentar moltes vegades, perquè, per exemple, este any que venen los rebeldes i Ducandú, sí, hi ha moltíssima gent que està superemociona en Ducandú, pues a lo millor la gent d'una certa edat, però la gent jove igual no els coneixen, segur que alguna cançó coneixen, però claro, és molt difícil. Igual este any també hem apostat per una nit d'humor, en Santi Rodríguez, Xavi, bueno, en varios, en tres humoristes bastant reconeguts, i claro, dius, agradarà, no agradarà, pues bueno, és que tens que anar provant també, perquè clar que és complicat, i dius, i ara este any què fem de nou, no? O l'any passat vam portar un hinchable gegant, este any hem repetit perquè hem vist que agrada molt als xiquets, però sí, tens que apostar, i moltes vegades t'entren les dudes, no? Però per això el bo és que som un grup de gent, que no és que ho decidís una persona sola, sinó que és un grup de gent, que representi al final un poc a la societat també, perquè hi ha en este grup de gent, a la comissió de festes i a les altres entitats, està una representació de la societat, gent més gran, gent més jove. Entonces, pues bueno, jo crec que això és la base positiva que tenim, no?, per a poder al final fer unes festes plurals, el que escoltem a tots i pensem el que pot agradar a la majoria. Després, bueno, també no se m'ha oblidat, però tinc ahí tantes coses. Tenim també a Pepet i Marieta, que fan la seva gira de despedida. Entonces, este grup ha estat molt vinculat a Benicarló, ha vingut moltes vegades a falles, a festes, i jo crec que tenien que estar. És un concert en valencià, també aquest dia han fet com un poquet un festival en valencià, tenim a Pepet i Marieta, a Michel Senar, que és un DJ local, a Aigua Xirla i Fulles Seques. Entonces farem com també una nit de divendres més en valencià, que també està molt bé i agrada molt.
6: Totalment. I bueno, una cosa que bueno, m'han traslladat molts de joves ha sigut la sorpresa, per dir-ho d'alguna manera, de que les penyes tanquen més tard enguany que altres anys. Quina ha sigut la decisió de...
5: Sí, bueno, és algo que ells venen reclamant, no?, perquè al final tots volen més temps de festa. A mi me pareix genial, perquè jo també sóc jove, aunque no, aunque a vegades pareix que no, però sí, a mi me pareix estupendo, la veritat, que se'ls haiga deixat fer ells ara més. Ha vingut per part d'alcaldia la decisió, que al final pues, és qui té que prendre aquestes decisions, i bueno, jo encantat, estupendo, espero que aquesta mitja horeta pues, també ens doni... Sí. Alegria que tenen, i me pareix genial. Si al final tot el que siga anar cap a una mateixa direcció i fer festa i fer que la gent se ho passi bé, per a mi me pareix estupendo. És veritat que Benicarló té eixa, bueno, sí, anem a dir que estan els bous també, entonces la policia pues, té que retirar els cotxes per a l'encierro i tot, i se complica un poquet, però al final se farà tot, i la veritat és que estan ells contents i nosaltres també.
6: Parlant justament ara de la policia, bueno, arriben molts de visitants a Benicarló durant les festes. Com es coordina la regidoria, la policia, en la neteja, la seguretat dels benicarlandos?
5: Sí, pues bueno, això també és una faena que no se veu moltes vegades, però està ahí, és molt important, perquè al final, si no hi ha neteja, no hi ha seguretat, no podem tindre unes festes tranquil·les, segures i límpies, no? Perquè també pues, es genera molta quantitat de residus. Pues ahí també tenen un paper molt, molt gran els voluntaris, que una vegada tenim el programa com a tal, agafem acte per acte i tenim que dir el que necessitem de policia, de medi ambient, en este cas per a la limpieza. Entonces tot això se prepara un document, s'envia a les àrees, a la policia i a medi ambient en este cas, i entonces allí pues, se va puntejant tot el que se necessite per a cada acte.
6: Sí.
5: Y pues tienes que llevar estos coches, necesitem tants contenedors, necesito que me lleves estos contenedors, no sé, tot això se gestiona d'aquesta manera. Òbviament està supervisat per personal de l'Ajuntament, perquè al final pues, bueno, són coses molt rellevants que tenen que tindre un criteri objectiu i que està totalment revisat.
6: I jo, bueno, com a última coseta, si vols convidar a la gent de fora a que vinga a les festes patronals de Benicarló 2026.
5: Claro que sí, pues, com no, jo convido a tots i a totes a que vingueu a Benicarló, vingueu a disfrutar de les festes. Tenim moltíssima oferta, tenim molts escenaris per a que poguésseu compartir en la família, en els amics, en qui vosaltres vulgueu. Jo crec que no trobareu un moment en el que no hi hagi res, no vos avorrireu en cap moment. A més, la gent de Benicarló és molt amable, és molt simpàtica, us acolliran en els braços oberts, i no res, també tenim pàrquings habilitats per a que poguésseu aparcar, tenim la playa que és preciosa, i no res, jo vos convido a que vinguésseu, a que disfrutésseu en tots nosaltres, que segur que no vos arrepentireu i que vos ho passareu genial.
6: Moltíssimes gràcies.
5: Gràcies a tu. Hoy el viento sopla
3: más de lo normal. Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
4: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
3: Vibra amb l'espectacle de l'Orquestra La Missió.
4: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
3: I reviu els grans èxits de la música dels...

0: Molt bon dia a tots i a totes. Avui, 18 d'agost del 2026, anem a apropar-vos totes les notícies. Així a la ràdio es comencem, com sempre, en Vinaròs, i és que l'alcaldessa ens trau les últimes novetats del poble, com és el Teatre Auditori, la licitació d'obra, on les empreses podran donar les seues ofertes fins al 4 de setembre. D'això ens parla l'alcaldessa de Vinaròs, Maria Dolores Miralles.
1: I les ofertes de les empreses, que esperem que hi hagi diverses empreses, bastantes empreses interessades, tenen per finalitzar, per entregar, per presentar-se el dia 4 de setembre. I entonces recordar que este Teatre Auditori Municipal, la execució, la nostra intenció és que se licita l'obra ara, intentant a mesura de lo possible, pues, que esta obra comence, pues, abans de que s'acabi l'any 2026. Recordar que té una execució de 18 mesos i mig, i també que gràcies a que se van aconseguir los fons EDIL, són uns fons que sabeu que Vinaròs va ser una de les poques ciutats que va estar seleccionada, perquè els projectes que se van presentar crec que eren els projectes que marcaven la transformació de la nostra ciutat, sí. I aleshores van aconseguir estos fons, que consisteix, ja sabeu, que un 60%

0: la finança estos fons europeus i després un 40% la finança de l'Ajuntament.
1: I parlem de festes i és que quede res perquè es comencen les festes patronals de Benicarló i d'això ens parla la regidora de festes, Maite Pellicer.
2: Sí, jo ahir ho vaig comentar com una cosa anecdòtica, no? I és lo que el titular que s'ha agafat de les festes d'este any. Sí, hi ha moltíssims actes perquè també hi ha molts escenaris per a fer-los. És el que han prioritzat este any, com que dividir en molts escenaris i que hi hagi molta programació. Pues és una tarea molt complicada a coordinar. A més, no oblidem que qui coordina sobretot són voluntaris. Està clar que hi ha personal de l'Ajuntament, però el grueso de la coordinació se l'emporten els voluntaris de la comissió de festes. Entonces, no és una tarea de que se coordine en un mes, és algo que portem pues des de que s'acaba el Nadal fins ara treballant en això i bueno, és el que dic, per a que surti a tot això hi ha moltes hores, moltes cridades, molts de whatsapps en les entitats, en empreses i en totes les persones implicades, no? Perquè al final estem parlant d'una ciutat de 30.000 habitants que costa molt, que tens que fer programació per a moltíssima gent i per a tot tipus de gent.
1: I parlant de festes, un poble que va acabar les seues festes majors el cap de setmana passat és Rossell, i d'això ens parla el seu alcalde, Evaristo Martí, que ens fa un balanç de com han anat les seues festes patronals.
3: Bé, diumenge passat hem acabat les nostres festes majors a Rossell, les nostres festes patronals. La valoració que faig és altament positiva. Hem celebrat 9 dies de festa major de manera molt activa, en moltíssima participació i implicació de tots i totes les rossellanes i de tota la gent que ens ha acompanyat. Han sigut dies de retrobaments, d'harmonia, de convivència i de festa. Vull donar les gràcies, com sempre, a la Comissió de Festes, als Quintos i Quintes, pel seu treball en la preparació de les festes i, sobretot, en l'organització i en la seva implicació. I a tota la gent que ens han omplit tots els actes, a les dames i fadrins, i especialment a la nostra mantenidora, Benilde Sebastià. Diumenge va ser la culminació en la desfilada de carrosses, concretament 18 carrosses, en balls, coreografies, vestimenta per a l'ocasió i carrosses molt ben dissenyades. I posteriorment, i com a cloenda ja en un espectacular castell de focs. Com a alcalde, no em queda més que donar una forta abraçada a tothom.
4: Atención aventureros y amantes de los desafíos. Llegó el momento de perderse en la maravilla del laberinto de Peñíscola, el más grande de España y el tercero de Europa. Descubre un mundo de emociones y diversión mientras te sumerges en este laberinto único. Abierto de martes a domingo de 10 a 20 horas. Una experiencia que no puedes perder. Sumerges en este laberinto único. Abierto de martes a domingo de 10 a 20 horas. Una experiencia que no puedes perderte en tu visita a Peñíscola, el nuevo escape room, el laberinto del Minotauro. Sigue la emoción y encuentra el camino hacia la diversión. Visita nuestra web para más detalles y planifica tu visita en laberintodepeñíscola.com. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana.
5: San Mateo, cae el sol.
6: Tardeos chill en el jardín de bodegas Besalduc Valls en San Mateo. Relax, música, ambiente y pica pica a la puesta del sol. Todos los sábados de mayo a septiembre. Aforo limitado a 42 plazas exclusivas y numeradas. Consulta packs para grupos o personaliza el tuyo a tu gusto. Reserva al 673-21-6280 o en www.bodegas.es. Besalduc by Sunset Club. Tardeos con estilo.
7: Sube la vibra, se siente distinto en San Mateo.
8: Arriben les festes d'agost a les cases d'Alcanar. Del 14 al 23 d'agost t'esperen 10 dies plens de música, tradició.

0: cultura i activitats per a totes les edats. Revetlles, concerts, actes populars, espectacles, gastronomia i l'ambient únic d'una vila marinera que viu les seues festes com ningú.
1: Som la Coca-Cola i els mentos.
0: Este estiu, fes parada a les cases d'Alcanar. Retroba't amb la festa, la mar i la millor companyia. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanar. Vine i viu les festes d'agost de les cases d'Alcanar.

0: I ens anem fins a Sant Mateu, on la seva alcaldessa, Anna Vilaseca, que ens comenta les últimes inversions i els últims projectes que han fet al poble. Aquestes eren les seues paraules.
1: I esta setmana passada pues l'Ajuntament va adjudicar ja l'última fase de les obres de l'Escola de Música. Això vol dir que en esta última fase estarà ja perfectament disponible per a l'assaig de la banda de música i també per a l'Escola de Música i per a més associacions musicals que hi ha a Sant Mateu, que estem esta setmana mateix anem a adjudicar una fase de les obres a la taula. Anem a fer la nova de la taula de l'edifici de la biblioteca i tota una paret lateral que són les muralles de Sant Mateu, i les anem a ficar en valor. Esta setmana hem definit també fer les dues o tres fases en les que ens faltaven per acabar de completar els vestuaris del camp de futbol i els vestuaris de la piscina, uns vàters nous i tota la part del bar del futbol, que són més de 300.000 euros, però hem pogut fer una reestructuració del pressupost i hem pogut definir ja al detall esta última fase. Ja t'he dit que eren dos o tres, però que les farem totes juntes per avançar en la gent de la directiva de la Unió Esportiva Sant Mateu.
0: I continuem parlant de les festes a Benicarló, i és que l'Ajuntament i la subdelegació del govern van abordar aquest dijous passat, en el marc de la Junta Local de Seguretat, el dispositiu especial que es desplegarà amb motiu de les festes patronals. La policia local i la Guàrdia Civil treballaran de manera coordinada per garantir la seguretat als diferents recintes i espais festius, amb reforç dels efectius de la Guàrdia Civil, de la companyia i de la comandància. Benicarló reforçarà el seu dispositiu de seguretat per a aquestes festes i registra un descens del 2,65% dels delictes. I ens anem a la província, on Compromís de la Diputació de Castelló reclama la posada en marxa d'un pla extraordinari d'inversions per modernitzar les xarxes municipals d'aigua potable, una infraestructura que la coalició considera prioritària davant l'envelliment de les instal·lacions de molts municipis de la província. D'això ens parla el portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló, David Guardiola.
2: Cada euro invertit en modernitzar una xarxa d'aigua evita reparacions futures, redueix el consum, millora el servei i genera estalvi per als ajuntaments. Per això li reclamem a la Diputació que, a més d'actuar davant les emergències, com ha de fer i és la seva obligació, active polítiques per tal de renovar xarxes d'aigua i avançar-se a aquests problemes i actuar en major previsió.
0: I continuant en la província, la Diputació Provincial de Castelló continua reforçant la seva aposta per una xarxa viària provincial segura, adaptada a les necessitats dels castellonenses, i anuncia una inversió de 1,5 milions d'euros per a millorar la CV-203 en el termini municipal de Claudiel. I com sempre passem en les farmàcies de guàrdia a Benicarló, farmàcia Sant Feliu a l'avinguda Papaluna número 18 i a Vinaròs, farmàcia Baix a l'avinguda Francisco José de Balada número 24. Que tingueu una molt bona vesprada.